0: Moment ara de conèixer l'actualitat municipal de Sóller. Per aquest motiu ens acompanya el seu batlle Miquel Nadal. Batlle, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jacobo. Bon dia a la teva audiència.
0: Bueno, volem tractar diferents temes amb vostè, batlle. Hi ha hagut plenari aquesta setmana, no? I entre altres qüestions s'ha duit a terme l'aprovació de la sol·licitud per ser zona de reconversió. Expliqui-nos una mica en què consisteix aquesta petició.
1: Bueno, és una mica una complexa. Sí. La veritat és que si t'ho explicaria molt millor, en tot cas, seria la regidora, que és la Llum Castanyer. Mm-hmm. Jo no tinc una informació molt, molt àmplia sobre aquest tema, però sí que en aquest plenari varen passar una sèrie de temes, com és aquest, Norbera,
0: sí.
1: I la veritat, nosaltres el que volem, la Llum mateixa, la Llum Castanyer, que ho va explicar, el que volem és millorar la situació, perquè entenem que estem en un moment bastant delicat. No? Mm-hmm. I nosaltres el que volem és trobar un equilibri, perquè és veritat que la cosa s'ha desbordat una micona, o s'ha desbordat bastant. No?
0: Sí.
1: Però això és el que estem fent. De fet, avui ens reunim, avui de cada vespre, per tractar aquest tema. No? Tenim una reunió bastant àmplia, m'ho juntarem tots els membres de l'equip de govern,
0: mm-hmm,
1: per xerrar d'aquest tema, i tindré molta més informació, Jacobo, en un altre moment.
0: Perfecte.
1: I te la podria traslladar en tot cas.
0: Perfecte, doncs han fet aquest petit avanç d'aquesta aprovació d'aquesta sol·licitud per ser zona de reconversió. Altra de les qüestions també és que s'ha posat en marxa, batlle, la nova oficina d'habitatges de la vila, no?
1: Així és. Me penso que començam dilluns.
0: Sí.
1: Si no vaig errat, dilluns, dia 25. També és un tema que du una Llum Castanyer, que fa una feina magnífica. Bueno, i el que volem és apropar molt més a la gent, cercar altres maneres de poder accedir a un habitatge, que això ja t'ho dic, Jacobo. Mm-hmm. És un impossible aconseguir un habitatge, però és un impossible aconseguir un llit.
0: Sí.
1: Ja s'arriben a llogar habitacions individuals, no? Mm-hmm. En vez de llogar-se pisos o llogar-se cases. I davant d'aquesta situació hem considerat obrir aquesta oficina, que m'ha pensat que ha d'obrir, dos dies per setmana, mm-hmm, no sé exactament quin dia són, mm-hmm, a l'escola rebrem a tota la gent interessada i tindrem totes les reunions que haguem de tenir, perquè ja d'una vegada ens posem en marxa, ho estem fent durant tota la legislatura.
0: Mm-hmm.
1: Però ha arribat un moment que la situació és insostenible, hi ha gent desesperada i volem ajudar a la gent, i aquesta oficina serà un espai en el qual podran rebre la gent, resoldre inquietuds i problemes i possibles solucions, i també escoltar la gent, que òbviament hi ha gent que ens dona moltes idees que són magnífiques.
0: Mm. El problema de l'habitatge, que no només succeeix a Sóller i que l'Ajuntament intenta posar totes les eines possibles per facilitar aquest accés, sinó que també afecta pràcticament a totes les institucions i a totes les poblacions, no només de Mallorca, sinó d'arreu de tot el país, no, batlle?
1: Així és, Jacobo. La veritat és que m'ha arribat un moment molt delicat. Però aquí sóc ja s'ha agreujat, Jacobo, perquè crec que t'ho he dit en qualque altra ocasió, referent a altres temes, que sóc ja està molt habitat,
0: sí,
1: pel petit espai que tenim, que és molt petit i és molt muntanyós, no? I els problemes es veuen agreujats. Però, bueno, ja estem donant passes, ja estem amb l'espantació en marxa,
0: sí,
1: per poder fer habitatge. Uh-huh. Aviat tindrem dos pisos, no és vera?
0: Uh-huh.
1: I altres espais que estem cercant, aquí a dins Sóller, per poder donar sortida a gent que té necessitat d'un habitatge i que el tingui, òbviament, d'un bon preu, perquè la veritat és que els pots que ja són caríssims, hi ha molta gent que no hi pot accedir.
0: Uh-huh. Un altre dels problemes que pateix el municipi de Sóller és l'acumulació de cotxes, no? D'aquests embussos que s'estan produint a la carretera, i precisament des del municipi s'ha demanat a la Direcció General de Trànsit actuacions precisament per descongestionar la carretera, no, batlle?
1: Així és, Jacobo. De fet, tenim una reunió la setmana que ve, no te sabria dir el dia i l'hora,
0: sí,
1: però sí que tenim una reunió per la setmana que ve concertada per traslladar-los a DGT, que són els responsables del tràfic de la carretera, no? que ens ajudi molt.
0: Sí.
1: Ells tenen recursos suficients per fer-ho, perquè hi ha hores del matí, normalment entre les 11 i les 2, que arribar fins a Sóller és un autèntic drama, perquè un trajecte que dura 20 o 25 minuts, molt de pis dura 3 quarts d'hora o una hora, pràcticament, no? I això sí que hem d'anar solucionant. Venir a Serra Tramuntana està de moda, venir a Sóller està de moda, però bueno, hem de pensar també en el dia a dia de la gent que viu aquí. I això sí que ho tenim present i lluitant per ells.
0: Altres qüestions també del municipi és que hem conegut la notícia d'aquest servei de recollida porta a porta s'ampliarà a 500 vivendes més, no, Batla?
1: Així és, així és. Ha estat un èxit, ha estat un èxit, porta a porta. El van començar a passar a zona centre, el regidor de Medi Ambient, Antoni Frau, sí. Va tenir una molt bona idea, una molt bona iniciativa, funciona molt bé. El tema de reciclatge, que nosaltres érem coers a dins Mallorca, ara la veritat és que, Jacobo, que vam millorar, no?, les xifres que tenim d'aquest mesos que fa que nosaltres vam implantar aquesta recollida porta a porta, veiem que resultats obtinguts són molt bons, això llavors redundarà, òbviament, en la taxa de fems. Ara la volem ampliar a la zona un poquet del nord del poble i segur que anirà beníssim perquè hem de tenir en compte que a la llarga, l'any 2030, no hi pot haver contenedors en el carrer. Per tant, ja haurem de tenir tot el poble amb aquestes condicions.
0: Aquí els ciutadans de Sóller doncs, han acuit amb... bé, no?, aquest servei de porta a porta, no, Batla?
1: La veritat que sí, la veritat que sí, jo he xerrat amb molt d'ells, jo, per exemple, estic dins d'aquesta zona, sí. No?, com a ciutadà.
0: Sí.
1: I sí, sí, estan contents. Ah, ens van a cara cada dia, una fracció diferent, va de treure, els primers dies teníem les típiques dubtes, clar, però ara ja tothom s'hi ha basat, tothom s'hi ha adaptat i els resultats són bons, per tant, quan els resultats són bons, la gent està més contenta. I sí que vull agrair aquí a la ciutadania el fet de la gran implicació que tenen perquè aquest porta a porta funcioni bé.
0: Més cosetes. Esteu d'enhorabona, no?, en l'Ajuntament perquè s'ha tornat a posar en marxa el rellotge, no?, el rellotge històric del consistori, no?
1: Així és, així és. La veritat és que no sé els anys que té exactament, però sí que fa molts anys que estava en funcionament. Sí. Hi ha hagut moltes èpoques en quan no estava en marxa, perquè, clar, les peces no és que siguin úniques, és que no existeixen.
0: Clar.
1: I sempre he trobat un rellotger que els pugui anar fent, així que van trobat, i de moment funciona bé, i la veritat que volem presumir d'això, perquè sí que és una cosa, sobretot és una cosa que té molta sensibilitat de cara a el suggerir que se suggerir que no, que és un rellotge que l'hem vist durant dècades, no? I el seguirem veient en funcionament.
0: I una darrera qüestió, Batla, supos que ja s'ha notat en els municipis l'augment de visitants i turistes, o com es presenta aquesta temporada turística en el municipi, que ja sabem que en qualques moments hi ha problemes, no?, com ja han comentat, amb el tema de la saturació a les carreteres, etc. No?
1: Sí, així és. És veritat que nosaltres ja comencem la temporada per Pasco.
0: Ah.
1: No? Jo tinc 65 anys i quan jo era nen, la meva família hi dedicava, encara ho fa, a l'hostaleria,
0: sí.
1: I teníem aquest típic turista de sol i platja que venien amb un autocar, es quedaven a l'espai, no es movien pràcticament de la zona, anaven caminant per tot. Clar, ara el visitant lloga un cotxe i se passeja el seu cotxe, clar. Aquest és el problema. I sí, hi ha molta gent, és veritat que nosaltres, la planta hotelera és molt baixa, crec que són 3.600 places en quant a hotels i 3.500, més o menys, per ETVs, de ser il·legal, també no parlem, no.
0: Sí.
1: I la veritat és que sí, està ple pràcticament tot l'any i la temporada de cada pic se va ampliant, ara ja des de Pasco fins a novembre pràcticament hi ha molta gent. És veritat que la temporada d'estiu se nota més, però els mesos de juny, juliol, agost i setembre també, que la gent sol anar a les platges, no hi ha tanta saturació, curiosament, la saturació molt bé abans i després de l'estiu, la saturació de cotxes, me'n refereixo,
0: sí.
1: I de visitants, sí, Sóller està de moda, Sóller, suposo que estigui d'acord amb jo, perquè som el Batla i, òbviament, t'ho diré, Sóller molt maco, hi ha espais com el tren dia,
0: sí.
1: Sobretot l'Iglesia, que és molt visitada i molt fotografiada, I la gent, ara mateix, quan arriben els trens a plaça de Sóller, hi ha un ambient increïble. És veritat que està tal vegada un poc massa massificat. És veritat que hem de trobar aquest equilibri, com t'he dit
0: Sí.
1: abans, a la primera pregunta
0: Sí.
1: que m'has fet.
0: Doncs hem conegut un poc l'actualitat del municipi de Sóller, ho hem fet amb el seu batle, Miquel Nadal. Batle, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat i l'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de tots aquests temes que interessen en el municipi.
1: Clar que sí, moltes gràcies, Jacobo, i sobretot perquè m'ha permès poder aixecar el teu auditori. Moltes gràcies, bon cap de setmana, salut.
0: Igualment, bon cap de setmana, adeu.
2: Ràdio Balear.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
4: Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, Excelencia Académica.

0: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
1: Avui xerram de gastronomia, tradició i producte local amb motiu d'una nova edició de Menorca en Esplat, una cita ja consolidada que enguany celebra la seva 13a edició i que torna a posar en valor la cuina menorquina i els sabors de l'illa. Per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa ens acompanya en Antoni Sansaloni, ell és president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants. Antoni, molt bon dia, benvingut.
2: Bon dia a vosaltres també.
1: Bueno, com dèiem, avui comença, no?, aquesta 13a edició Menorca en Esplat. Per començar, expliqui'ns què és exactament Menorca en Esplat i quin és el seu objectiu principal, Toni.
2: Pues mira, nosaltres des de Pimer sempre intentem pues, donar valor en el producte local d'aquí, dels productors d'aquí, i a més pues, intentem fer jornades gastronòmiques fora de lo que és la temporada alta, no? Aquesta la consolidam dins el mes de maig perquè és quan hi ha bastantes obertures també de gent de vorera, de la costa, sí. I aprofitant que tant hi pot participar gent que tenim obert tot l'any com la gent que té locals a la costa, no? I es tracta d'això, de recuperar receptes o fer receptes que potser habitualment no et fas tant o el que sigui, i recuperes el que diu el nom, no? Menorca en el plato.
1: Aquesta és ja la 13a edició. Què significa arribar en aquesta xifra i com ha evolucionat la iniciativa dels seus inicis?
2: No, està molt bé, perquè al final tot són coses que poses en marxa a l'aventura sense saber exactament com funcionaran o no, i tenir una continuïtat que ja arribem a la 13a edició vol dir que s'han consolidat les jornades, no? I aquesta època encara va molt bé també per als nostres visitants d'altres illes, que ens agrada conèixer la gastronomia d'altres illes, no? I encara no estem bé dins el follon de l'estiu. I això, pues, la gent ja ho mira i intenta fer qualque viatge, qualque escapada i venir a provar el producte nostre, també.
1: El lema d'enguany és degustar sabors típics de Menorca. Què trobaran els clients en els menús d'aquesta edició, Toni?
2: Bueno, és molt variat. Nosaltres tenim una pàgina web que es diu gastronomiamenorca.es, sí. On veuran els 10 participants de les jornades i on cada restaurant és penjat el seu menú, no? I són molt variats. Nosaltres a Ries Baixes pues, fem un poc de frit de bé, de primer, i fem una gambeta saltejada, gambeta vermella de Menorca, i després de segon fem unes galtes de vedella, i després fem un pot de peix així a l'espalda. El peix va molt en consonància del que trobarem a la barca de pesca, no? Ah. Per això a vegades podran trobar, jo què sé, morà, podran trobar altres tipus de peix, no? Però intentant, pues, el que va sortir entre la barca, treure'l, no?
1: Quin paper té el producte local dins aquestes jornades i per què és tan important aportar-hi?
2: Bueno, la veritat és que ben igual que van començar amb unes jornades de la vedella vermella de Menorca, han aconseguit donar a conèixer el producte tant en el consumidor com als restauradors, i s'ha fet que a la llarga pues, aquest producte l'emprem ja directament a les cartes nostres durant tot l'any, no? Que no només s'empri llavors les jornades, no? I ara, per exemple, nosaltres aquestes galtes vermelles ja sabem que de sa vista tothom voldria menjar un bon entrecot, un bon llumillo, però clar, hi ha altres parts que també són molt bones, que guisades o en salsa, el que sigui, també són ben aprofitades i en el productor li ajudes a treure el que és material que no té tant de demanda, diguem, no?
1: El format inclou tant receptes tradicionals menorquines com propostes més innovadores. Com es combina tradició i creativitat dins la restauració menorquina?
2: Bueno, això va molt arrel gràcies a que han sortit aquests cuiners nous i tots aquests concursos i aquests nous talents de la cuina fa pues, que fusionin aquesta cuina tradicional en cosetes diferents, no? I això jo crec que dona un poc més de visibilitat a la cuina, perquè, clar, ja sabem que unes obregínies, uns carabassonets al forn, una panadera, una palangrana de peix al forn, això tot són plats que tota la vida han estat bons i seguiran fet-se, no? Però aquests al·lots joves que treuen idees noves i posen altres ingredients innovadors a la cuina menorquina, pues, atreuen a la gent que diguin, ostres, anem a provar aquest tipus de plat, vam a veure, agradarà més o agradarà menys? Sí, evidentment, però aquests joves intenten posar coses diferents damunt les nostres cartes, també.
1: Estem a les portes de començar la temporada alta en aquest estiu. Quin impacte tenen aquestes jornades en el sector de la restauració de Silla, precisament abans de que comenci aquesta temporada alta, Antoni?
2: Pues va molt bé, perquè és una eina també de visió cap a locals que potser la gent no els té reconeguts o que són locals que sempre hi han estat i a vegades no, la gent no s'hi fixa, i això fa que pues, amb aquestes jornades impliqui que potser hi hagi gent que s'atrevesqui a provar aquests locals, no? Perquè el guapo és poder diversificar i provar diferents cuines, no? Vull dir, hi ha coses que a vegades no te sembla que no te faria de son a provar-les, però sí, una vegada ja has provades dius, ostres, aquest local també fa una cuina curiosa, no? I això, pues, aquestes jornades també incentiven a que aquests locals que potser no són tan reconeguts també sí, tinguin visibilitat dins la gastronomia nostra.
1: Aquí podríem xerrar a dir allò de la fusió, no? De combinació d'aquesta cuina tradicional i aquestes innovacions mantenint l'essència precisament de la cuina tradicional, no?
2: Exacte, això és el que es tracta, vull dir, l'idea és sempre pensar en la base i ajudar a treure material de Menorca, no? I ben igual que supos que les altres illes també fan la seva cuina tradicional, pues nosaltres intentant defensar lo nostre, no? Però també estem molt contents que vagi sortint cuiners joves i mos proposin fer qualque prova que a lo millor m'ho sorprèn i tot, no?
1: Sí. En aquestes jornades Menorca en el Plat també hi col·laboren entitats com la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la denominació d'origen formatge Mahon Menorca. Què aporten aquestes col·laboracions, Toni?
2: Bueno, principalment la Fundació de Turisme ens ajuda amb el tema de difusió i donar a conèixer tot això en temes de bueno, tant de premsa com Voltros, ràdio, el que sigui. I després el que és DO del formatge a Menorca pues, contribueix amb una aportació de formatge que nosaltres donem un aperitiu en cada menú que fan els locals, no? Això que implica? Pues implica que xerris del formatge d'aquí, que la gent sigui d'aquí o sigui de fora te demani, ostres, que formatge m'ha agradat, de bon tas o tal, i això pues, fa que també donis visió en aquest producte tan bo que tenim a Menorca, que és el formatge, no? I llavors pues, és fàcil que aquesta gent s'atraqui una finca llavors i s'endugui qualque peça de formatge, com sol passar principalment amb els mallorquins, que són molt consumidors d'aquest producte i la veritat que els pagesos ho agraeixen.
1: Aquestes jornades de Menorca en el Plat, suposant que va dirigida a tothom, tant a residents com a visitants que en aquests dies estiguin precisament per Silla de Menorca, no?
2: Sí, està pensat un poc en això, com bé dius tu, sí, perquè el mes de maig sol ser un mes que clar, evidentment s'ha d'omplir els establiments turístics, els hotels i això, i no s'omple en una setmana a Menorca. I clar, hi ha més locals oberts a nivell de tota Silla, i això implica pues, que la gent se repartesqui més, no? Pues dona marge que la gent d'aquí també pugui sortir a degustar, no? Cosa que a vegades en temporada alta ens trobem que passa que els locals van molt sobresaturats, no? I que és un mes i mig, és una pena que no es pugui diversificar aquestes Clar. Vacances en aquest país nostre, però bueno, passa principalment que el mes d'agost és molt, i que els mesos de que hi ha prou feina en si, pues no hi dedicam tant èmfasis a poder fer jornades que podem destinar en el client local, també.
1: Mm. Per la gent que ara mateix mos estigui escoltant, és recomanable reservar taula, Toni?
2: Sí, sempre, sempre ho deim, perquè el local pot fer una previsió de tenir gènere i tenir taula, no? Mm. I que també és mala sort que el client es desplaci a un lloc i llavors trobi que no li poden donar taula. Clar. També sap greu en el local, llavors, que no pugui abastir a tothom, no? Mm. Com que ja ho fem en 10 dies a posta, sí. perquè es pugui diversificar un poc i es pugui, gent que potser fa feina fin de setmana pugui entre setmana anar a provar aquests locals, i per això ho allargam principalment aquests 10 dies.
1: Mm, 10 dies per disfrutar de la gastronomia menorquina amb aquesta nova edició de Menorca en Esplat. Ja saben que poden consultar tota la informació a la web Gastronomia Menorca i les reserves també a través de la mateixa pàgina web o posant-se en contacte amb els restaurants participants, Toni.
2: Exacte, allà hi ha el nombre de telèfon de cada local. Perfecte. Jo recomano sempre una telefonada, és més ràpid, més mm-hmm. àgil i és més fàcil, perquè llavors a vegades passa que si hi ha un descuide no mirar el correu electrònic, Clar. Pot ser que no l'apuntin la reserva després. Això m'ha passat més d'una vegada, vull dir que la telefonada sí que no falla.
1: Perfecte, doncs recomanem això, que telefonin i facin la reserva i que visquin l'experiència, no? d'aquesta gastronomia, no, Toni?
2: Exacte, això és del que es tracta, animar la gent a sortir i que provin diferents puestos i que disfrutin, sobretot.
1: I doncs recordem que Menorca en Esplat se celebra des d'avui, dia 22, fins al 31 de maig, amb menús especials en els restaurants participants de tota l'illa. Tota la informació i les reserves es poden consultar a la web de Gastronomia Menorca. Antoni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bueno, que sigui tot un èxit aquesta 13a edició, d'acord?
2: Gràcies a vosaltres també per fer-ne difusió de so. Gràcies.
1: Adéu, bon dia i bon profit.
2: Bon profit, sobretot.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: ara en el matinal de Ràdio Balear volem xerrar durant uns minuts sobre el municipi de Llucmajor. Per aquest motiu ens han posat en contacte amb el portaveu de la PSI-PSOE a l'Ajuntament de Llucmajor i també a l'oposició, en Jaume Oliver. Jaume, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia i encantat de tornar a estar amb tots vosaltres.
0: Bueno, tenim que seguir xerrant de temes, de denúncies, no, que feis des del vostre grup polític. En primer lloc, temes doncs relacionats amb urbanisme, ja que heu exigit explicacions a l'Ajuntament de Llucmajor per presumptes irregularitats urbanístiques en el polígon Son Noguera. Què està passant en aquesta zona?
1: Bueno, això és una... Què està passant? Això seria una cosa que mos podrien demanar molt altres temes, però sí que aquest encara és més greu, no? Tots un dia mos despertàrem en premsa escrita de que hi havia unes obres presumptament il·legals que s'estaven fent fora permís i amb una ordre, un decret, per part de tots els tècnics d'urbanisme, jurídics i tècnics, de que s'aturassin les obres de l'ampliació del polígon de Son Noguera. Nosaltres, òbviament, com no pot ser d'altra manera, pues, mos posarem en contacte amb l'equip de govern i a les darreres comissions informatives demanarem totes les explicacions, però sobretot els informes que podrien avalar tot el que va sortir en premsa.
0: Sí.
1: Com tot, i jo me sap greu dir-ho així, però és realitat i no vull enganar ningú, pues com tot, no... I una cosa totalment previsible, que era que en aquestes comissions informatives, i més concretament a la d'urbanisme, es demanava per descomptat que tota l'oposició en bloc, i jo com a cap de l'oposició, portaveu del grup municipal, pues demanaríem tots els informes tècnics negatius que explicava la premsa escrita a damunt d'aquest tema. A part d'avora memes perquè no s'havien firmat, segons declaracions d'aquesta mateixa mitjà de comunicació, el clausurament de les obres o, diguéssim, la paralització parcial al manco fins que es resolguessin tots els inconvenients que té una obra amb una llicència de l'any 2009 i que es retorna a fer l'any 2026. Clar, han passat molts anys, 16 anys en concret, crec. Com en tot, pues, no se'ns va donar cap tipus d'informe, decret per part de l'equip de govern i l'únic que van ser paraules de que ells teníem dubtes si ho podien tancar o no, però sí que mos van reconèixer de que no tenien cap informe positiu de que se poguessin continuar amb aquestes obres, que tots eren negatius, però que per prudència,
0: sí,
1: no havien, diguéssim, escoltat els seus tècnics i haguessin clausurat aquesta ampliació del polígon. Què passa? Ells sempre, l'equip de govern, del PP, Vots i ASI, sempre ens ha dit el mateix, no? Que ells, quan alguna no funciona o alguna no es pot fer, pues sempre es respalden amb els informes tècnics.
0: Sí.
1: I de, ara que els informes tècnics els diuen que hi ha una obra, segons ells, totalment, i ara explicaré, dic segons ells, perquè encara, hores d'ara, el Mancomí no m'ha arribat la documentació, el grup socialista, no mos donaran cap tipus d'informació, i li direm, hombre, pues, per una vegada, què feis? No escoltau els tècnics? Quins interessos hi ha aquí amagats? No ho entenem. I dèiem això perquè seguim encara amb aquest departament, amb aquesta àrea d'urbanisme, i amb això no vull dir res malament contra els tècnics, tot el contrari.
0: Sí.
1: Ells fan tota la feina que poden i jo sé que si deixen la pell dia a dia perquè els ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi tinguin una llicència d'obres en temps i forma, cosa que encara no han aconseguit. Nosaltres sempre dèiem que quan Llucmajor és conegut a totes les illes com el municipi on les llicències d'obra major tarden una mitja de 3 anys, que això és inassumible per qualsevol ciutadà.
0: Sí.
1: Llavors es molt estranya molt que una paralització d'una cosa tan important com una ampliació d'un polígon amb una llicència pues, de l'any 2009 pues no s'hagi paralitzat. Uh-huh. És una incongruència. Uh-huh. És a dir, sempre ells s'emparen en que l'escolten els tècnics quan prenen decisions i que aquesta vegada pues, pareix que no els han escoltat. Uh-huh. Dir-vos que nosaltres vàrem demanar el decret per el direcció que presumptament encara no s'ha firmat, sí. O no s'havia firmat a dia de les comissions informatives, nosaltres encara no tenim cap altre tipus d'informació, que varen demanar, òbviament, com ja he dit i reiter, tots els informes que hi ha dins aquest expedient i que nosaltres encara a dia d'ara no tenim accés, per veure més fins a quin punt arriba aquesta mala gestió, per dir qualque cosa, o com a mínim aquesta opacitat que té aquest equip de govern. I per què dic això? Molt senzillament, perquè encara a hores d'ara, en tot el renou que ha hagut damunt d'aquesta ampliació, esperam qualque nota de premsa per part de l'equip de govern. És a dir, que com sempre segueixen en l'opacitat, en no dir absolutament res, i en tan sols contestar a altres mitjans de comunicació que mos consta que s'han posat en contacte amb ells i l'equip de govern xisca l'escolar al front com a batllessa, pues tan sols els hi contesten ni els mails ni les cridades. I això és una cosa molt greu, molt greu. És que és molt greu. Sí.
0: Jaume, en aquest assumpte tenim entès, i si no m'ho socorreixes, que la Guàrdia Civil té oberta una investigació per aquestes presumptes irregularitats. És així?
1: Bueno, això és el que mos costa per premsa escrita i jo, amb tot el respecte a tots els mitjans de comunicació i periodistes, com per vosaltres, que sou premsa de ràdio, pues, don per fet que és així. Ningú posaria una cosa tan sensible si no fos vera. Uh-huh. Però també per altres fonts sabem que és cert i segur que la Guàrdia Civil ha demanat aquests informes o decrets que nosaltres a hores d'ara encara no tenim. És a dir, que encara és més greu la situació. Però el que ens hauria de demanar tots és per què encara no hi ha hagut cap tipus de manifestació, nota de premsa o roda de premsa per part d'aquest equip de govern en relació a un tema tan delicat com aquest i que, a més, la ciutadania es demana com és possible que una cosa tan d'una magnitud tan grossa com és l'ampliació d'un polígon es pugui fer fora de llicència i nosaltres hem d'estar 3 anys esperant una llicència per fer que nostra. Això és una cosa que el ciutadà també entén i es demana com és possible que se puguin permetre segons quines coses i en canvi en ell i d'altres que encara no estiguin arreglades.
0: Una altra de les qüestions també que hem conegut a través del vostre grup és que esteu exigint que se faci d'una vegada per totes la reforma de la residència del municipi, no?
1: Sí, correcte. Es va presentar una proposta no de llei en el Parlament per part dels nostres companys del PSIP i a hores d'ara la realitat és que no hi ha cap conveni signat, no hi ha cap projecte bàsic de reforma d'una residència i que lamentablement, vull dir aquí davant tots els que ens estan escoltant, que a hores d'ara la residència de Llucmajor segueix en el mateix moment de fa 6 o 7 anys. Sí. És a dir, l'any 2019, quan nosaltres deixàrem el govern, que va entrar el govern del PP, hi havia un conveni signat, que segons tenim entès la senyora Siré, Catalina Siré, el primer que va fer va ser tornar-ho enrere l'any 2019, i l'any 2026 mostra que encara no hi ha un nou conveni signat, ni un projecte bàsic, ni cap esperança de que les obres es puguin començar d'una manera aviat, perquè si no hi ha ni cap projecte d'arquitectura bàsic fet, ni cap concurs d'idees, ni res, pues, això, òbviament, no és que vagi per llarg, és que no s'ha fet absolutament res amb aquestes dues legislatures que ha seguit governat el Partit Popular.
0: Per altra banda, també tenim que xerrar una vegada més del tema dels FEMS. No sé si ha millorat alguna cosa la situació en el municipi sobre la brutícia, els FEMS, que ens comentaves altres vegades. I clar, estem ara ja a les portes de lo que és la temporada alta turística. Quina és la situació ara mateix?
1: Bueno, la situació ara mateix és que, per desgràcia, ja s'estan acumulant, sobretot FEMS, a la zona de Serenau. Sabem que això suposam que només anirà pitjor, perquè el nou macrocontrat encara no s'ha posat en marxa, i que m'ho espera un estiu molt difícil. Però per vos un exemple, tinc infinitat de missatges i cridades de gent del poble de Llumalló, que, per exemple, fa 10 dies que no recobeix el vidre. Aquí tenim recollida selectiva, que l'implantaran nosaltres de l'any 2015 al 2019, i fa ja 2 setmanes que no recobeix el vidre, per posar un exemple. Llavors, també, si un se fa una volta personal, ja comença a veure contenidors desbocats, de la mateixa manera que... se pot veure també a urbanitzacions, que és els dos únics nuclis encara on no hi ha recollida selectiva. I dic no hi ha recollida selectiva perquè nosaltres en 4 anys de govern, que tenguem del 15 al 19, sí que la posarem a Llumalló, i el que volíem fer era seguir amb, llavors, en Serenal i urbanitzacions. Però bé, no vàrem poder continuar en el govern i, per desgràcia, hem tingut aquesta paràlisi des de l'any 2019 fins ara, i continuant amb la problemàtica de FEMS, que ja veurem aquest estiu, veurem com la passam.
0: El problema dels FEMS, que no és nou d'ara, sinó que ja fa bastant de temps que està patint a Llucmajor, i, clar, torna a insistir que està fallant amb aquesta qüestió, Jaume.
1: Bé, està fallant, jo crec que com amb moltes altres coses, com per exemple seria... tot el que hem xerrat abans d'urbanisme, jo crec que és la planificació política. És a dir, quan nosaltres dèiem que un ciutadà està 3 anys de mitja a tenir una llicència de vermell, no és culpa dels tècnics, és culpa d'una planificació de recursos humans i de nous tècnics i nous arquitectes per part de la part política. És a dir, si tu no dotes una àrea en sostén necessaris perquè el municipi més gros de Mallorca, ojo, més gros de Mallorca, tingui una manera d'obtenir les llicències com més o manco la resta de municipis, perquè és veritat que és com a màxim 3 mesos, però estan de 3 i 6, que és una cosa comprensible, pues podríem dir que és una falta de planificació o voluntat política, no? O falta de sabres. En els fets passa el mateix, és a dir, nosaltres, com dic, en 4 anys, a part de llevar deute i fer altres moltíssimes coses, vàrem posar es porta a porta i el reciclatge en el nucli de Llumalló Poble. En 4 anys, i tot en contra. És a dir, nosaltres no teníem 50 milions de tesoreria en el calaix. Nosaltres teníem 50 milions de deute, que també la vàrem haver de cancel·lar. Per què passa això? Bueno, pues creiem perquè no s'entenen, perquè realment no hi ha un equip de govern, i quan dic això ho dic en totes les paraules majúscules i gruixades, tot el que ho pugui dir. És a dir, quan a un equip de govern o una legislatura que encara no ha acabada se n'han anat 7 regidors entre el PP, Vots i ACI, i n'hi ha hagut 3 que tan sols vam hagut que fa s'acte, és a dir, que sumarien 10 d'un equip de govern d'11, hi ha un problema molt gros de lideratge. Això per començar. I de planificació política, o de, com a mínim, saber com funciona un ajuntament o com s'avala l'oblesa, com se li vulgui dir. És a dir, nosaltres hem vist espectacles molt lamentables dins el plenari de Llumalló, i com sempre sabeu, Llumalló, i jo me sap molt de dir-ho i sempre ho repetiré, Llumalló sempre surt per notícies negatives en el mitjà de comunicació. I a nosaltres això ens sap molt de greu. I això, òbviament, és culpa directa d'aquesta gestió de l'equip de govern actual. Del qual n'hi ha hagut 7 que han hagut ja de canviar i jo crec que els que m'ho estan escoltant entendran perfectament que una persona que no ha governat mai, que no ha estat mai en un ajuntament, que no sap com funciona una entitat pública com un ajuntament tan important com és de Llucmajor, és estratègic, per dir qualque cosa, pues agafa el testimoni d'un altre que ha fuit, i ho dic en paraules ruixades també, correnços de lo que ha vist, pues entenem que és qui arriba, pues se troba els mateixos problemes o desastres i tampoc no ajuda o no sap o no té sabres perquè això se pugui posar en marxa d'una vegada per totes i menys amb els poc temps que li queda de quin és el maig del 27. Perquè recordar que el maig del 27 tenim una oportunitat molt bona de revertir aquesta situació.
0: Una darrera qüestió, Jaume. Des del vostre grup heu tachat de negligent a la Vallesa per deixar de gastar 14 milions d'euros dels pressupostos 2025, una quantitat important, no?
1: Importantíssima. I perquè mos entenguin és que a tots els que mos estan escoltant, quan un ajuntament acumula amb una legislatura, amb dues legislatures, 51 milió d'euros en el compte corrent, de remanent, que nosaltres dèiem, és a dir, que estan a un compte corrent, no és res més que són imposts que s'han cobrat, però que no s'han destinat a lo que deien els pressupostos. És a dir, perquè mos entenguin els qui mos escolten, un ajuntament té l'obligació de tots els imposts que cobren, reflexar-los a un pressupost municipal i dir on es gastaran. Millorar carreteres, amb paviments, amb asfalt, amb nous contractes de recollida de fems, amb faroles, amb energies netes, amb cotxos decents per la brigada, per la policia, en definitiva, amb moltíssimes de coses que estan reflexades en els pressupost, perquè llavors està mateix, si no se fa feina, el pressupost no surt i no se compleix. És a dir, no s'està fent feina, no, i jo ho diria ja clarament, no estan fent res. I això és el motiu de perquè en un any poden acumular 14 milions d'imposts que m'han cobrat a tots i a totes,
0: sí,
1: i no han revertit en projectes que ells en el seu moment varen dir que farien a un pressupost municipal com va ser el de l'any 2025.
0: Jaume, una darrera qüestió. Me permetràs que t'ho demani perquè l'actualitat és la que mana. Bueno, tot el que està succeint a nivell nacional i sobretot que afecta en el PSOE i sobretot la darrera informació sobre l'auto de jutge Calama que bueno, imputa a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. No sé des del vostre grup, en aquest cas de Llucmajor, el socialista de Llucmajor, com estàs veient aquesta situació?
1: Bueno, doncs l'estem veient, doncs suposo que com tothom, no? I en total respecte a la justícia, en total presumpció d'innocència, perquè només és un auto indiciari, i que la justícia pues, fa el seu camí. Però el nostre grup és un grup totalment municipalista, amb vocació municipalista, i per fer feina per municipi i per nostres ciutadans. Sí que és vera que estem molt atents a lo que és la política a nivell nacional, i davant d'això que estem veient per mitjà de comunicació, pues, tot el respecte tant a la part de judicial i els jutges que, el jutge que està fent aquest auto iniciari damunt un expresident del PSOE i també, òbviament, que no pot ser d'altra manera, pues, també respectant-se per presumpció d'innocència, com vol dir el nostre president, que ja donarà les explicacions pertinents davant del jutge. Però per a nosaltres és una cosa que no... És a dir, el grup municipal socialista, com bé diu el seu nom, és un grup municipal que té vocació municipalista i que farà feina per municipi. És a dir, sí que és vera que les polítiques nacionals tenen que veure, però no diguéssim amb aquest aspecte. I per posar un exemple, nosaltres encara ens està afectant molt la llei 2/2012, que és la famosa llei Montoro, que no te deixa gastar allà on tu podries realment fer un favor molt important en el municipi, sobretot en els remanents, i ara que n'hem parlat, sobretot en els 51 milions d'euros que tenim de remanent de tesoreria. I això encara ho arrastrem. El grup municipal socialista, com bé diu el seu nom, és un grup amb vocació municipalista i que té els seus interessos, diguéssim, i la seva vocació i passió perquè el municipi vagi millor.
0: Però hi ha preocupació per aquest assumpte o no?
1: Bueno, hi ha expectació, suposo, sí, com tots, i per ara jo crec que el més prudent és no dir absolutament res fins que no succeeix quins aconteixements.
0: Doncs Jaume Oliver, portaveu del grup municipal del PSI-PSOE a Llucmajor, grup que es troba a la oposició a l'Ajuntament. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat a la sintonia de Ràdio Balear i t'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de temes i, sobretot, queixes i denúncies que realitzeu des del vostre grup municipal. D'acord?
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres i, com sempre, a disposició. Gràcies.
0: Fins un altre. Adéu, bon dia.
1: Fins un altre.
2: Ràdio Balear.

Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.